0: c'est quand il sortira.
1: Cosa ha pamuda la sensación de gis un paladina ti ani? Bel suans e audi que na certa tension y alencha xa na tropa esperienza, da via que uni manifestación uni palc y autra mantar, ma que li han cedrat per la concentración, en xi Martina Rier.
2: Uni e de que vas un palc li na autra esperienza, na autra història, perquè na certa tension y for, y que li da mer angebonga, ja que te ajuda un po a agit la concentración y a rester propi prate, y perquè que te da fe, no, perquè somos bien contenta que la forma, que no hay forma de demo, porque es que depende de la situación. Chiquilla, yo me sentí, son de tres regiones, de tres chantes, y de canca, me sentí rujne, dan, jant, canca de saula. Somos bien, ni a plena rosa, que me sentí chante con el cor, no, ya que el pan es que tú no es ni de saula, que le mata otra jant con te. Чик муда пана да сан канг муси магаре чанте да саула жах кали пана и на цек к фежиня танг суан си кал ме да бан бан да бада да теншон дижон тка и моманч.
1: Я да манда до шел фова вел паладина шпациела, ма падрат я уни момант сун паладина уник.
2: Ма ми муси дик ли едут, штат до едут секто шпациела, жах на си ме имагина дижон дан ани кфоси тлоу лак сун зан, sondern er bewusst kalkum als sie mehr Spital oder mehr pensad oder hey auf Zukur pra Television kalt zu sein zu auch kalt zeck ne ne mehr imaginar oder mehr krie und es braucht der Branche und so weiter sie
1: la Television jan sie welkt da nie a Spital i da speziell la ja angeforina kakaen spiedel. Da wirke da weiter so welk bei der Television, wann ihr schon tres Manier der Kungenwadel professionell.
2: Schala banba Kungenwadel banba Kritik, weil ich bei Vorarazek, die ja sah, matlos, und banba du für Outramant, auch ich bin nie propi ideell, aber kal, kal wir bewusst brauchen nie unken, kann ihm bei Autokritik, so mass Autokritik, sie, lin lauch, die schon, und die schala Kungenwadel lauch, in ihr Dankul Emotion.
1: Kanke la se tratta de tas suzeke ien bon accompagnement a la tecnica angeschald important. Il ia bel a se sentite bonamangs in si Martina Rier per san stessauri sung paladina.
2: Per senti bon, fosse me fin bon que in se sent de bonamangs, que in sa que kiki ia de l'altra part fes si lauch concussionza, dijon, i angelo le pra, e que ajuda a banda sana, já que as moças não estão, mas comecei a pensar em coisas que não fiz com a técnica, entanto que tu moças te concentres em qualquer coisa daí, porque ele te tira bem bem bem, só te saúra, dijon, a concentração que ele sempre. Mas dijon, que te mais reper, tipo, profissionista, já que a gente que se prova, porque ele é para um cabelo, já não posso se sentir bem amantes.
1: Rujne dang a gente, toca de plulingats, senti a melodia da frase, as palavras, de inant contenuts. Chunas ja palas vides i la competences que se demanda que es lauch. Se que se las langa en pare. Important ja el dauda i fai que que se queda naturel, da via que son duts me persones.
2: Non sembla un povestre no hi ha nien lauch que hi ha produt, so di joan, so un tisania, a roger d'an joan, pon a hi ha povestre pluria, no? Que el povestre cec de an, zeg i trops lasch zum zaltrum parer sind loban jet von san gejant kroit dann a position ula ki mos rojne i magari il fe genia jan kel kel tsbur ma i vai je mec propagant smiure da sam kul tam kul la routine iratica il miet che me fun il fe no e alla fin son pa dutch me personas no per kalang schlinia dut propi senza fai o schlio ni tant zek con vani bang va tut bang no jak son tut me persona si i da tre propi costa cosa se fejor la nan dialogo con rosne da un po più viva un po più umana di jon che ken tlobang ken ni tant sta che da che scuta su
1: cri la vita è importante ni alla perfezione in si Martina Rier
2: po vesca jon jon de plona persona schatz che che che cosa sei bonda da se identifiche con te che ti è un paladino no che li un aspetto ben importante che tu sti trasmettere che alla gente che che cosa su già che tu conosci pozec per que escutas un musa pulls el pansepe, no? I això que jo sé que hi deu gent a te o de l'onç, perquè la banda diix que el vent al sud o això el van xlruva a destinació, el missatge.
1: Con quix biai pensieres van estamp de questa transmissió bel plan a pits. La paladina i en post de Maruella, el naixen dialog con el públic i la moderació sfejoren a perd l'atmosfera de la manifestació, la criaia en liam d'antar el públic i el concert son paladina. Ma la paladina ia angen post de l'or, que viv de rutina i de professionalità, i for con un públic que poden acharia per se concentrer per gi son paladina. Kashfova son paladina con Martina Rier, de graca a escuta son quai. Al microfon va saluda Nadia Runger.